d'amor, d'amor, ja té es molt encarnada. Olla esquerrinya. Carioc, la de cop acabant.

En cada son sent la llibertat d'algú. I tu sabes bé el pico del passat i del futur.